tranquila, ànim per avui du hamat sempre aigua, saps? És un guere passigi, irgupisa, xirguyanazo, argucura, argucura, agangona que la saco, xarguyanza, xicuru, si, si, saca, argunyazo di, argunyazo guzi, batanza, xacanakana, camuso, also que entertainment, ramoca, xirraya, FM, wina, gobiu, Haya, pano mwangu se agosenda chi imoja chichema. Andizo ti ndepi.